0: 91 Euroreciclaje Balear. Tu chatarra vale dinero. Hazla valer.
1: Pito, pito, gorgo, orito, wifi, thrillers, infinitos, series, juegos, lo que quiera, es un viaje de primera. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. En una flota moderna y sostenible y con los mejores destinos nacionales e internacionales. Air Europa. Tú decides.
2: En el nuevo restaurante Campantina, en Alcudia, tenemos muy claro que los ingredientes de nuestros platos son lo más importante para convertir tu comida o cena en una experiencia para tus sentidos. Desde las recetas típicas mallorquinas y cocina mediterránea hasta fantásticas tapas y carta de vinos. Porque creemos en lo que hacemos, te recomendamos que vengas y nos disfrutes. Restaurante Campantina, Plaza del Mercat, Alcudia.
3: ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
4: 14:46, vamos ahora a hablar de básquet. Teníamos un partido decisivo este fin de semana, el Fidu y Mallorca y el Palmer se jugaban mantener la categoría. Quien perdía, pues se iba al pozo, pero no nos fuimos al pozo. El Fidu y Mallorca ganó con holgura al Palmer. El Palmer se salva de rebot, como decimos en mallorquín. De rebote, porque Tizona ganaba, lo ganó.
5: Tizona Burgos, sí.
4: Y ganó y se salvó. Pero el Fidu y Mallorca se salvó en la cancha por el resultado, a pesar de llevar varias jornadas sin conocer la victoria. Yo creo, y lo he dicho al principio, que a nivel deportivo no ha sido un éxito. No ha sido un éxito. ¿Qué me venderán? ¿Que hemos mantenido la categoría? Sí, pero no ha sido un éxito. Don Guillem Moscana, presidente del Fidu y Mallorca Bahía San Agustín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, Juan Antonio, Javier. ¿Cómo no?
5: Hola, ¿qué tal?
4: ¿Qué decimos? ¿Éxito o no éxito?
6: Éxito rotundo.
4: Vale.
6: Cuando
4: ya,
6: uno
4: ya, de entrada.
6: Cuando un cumpleix l'objectiu que cerca, siempre es un éxito.
4: Sí.
6: Podem discutir tot el que vulguis, evidentment, de com han aconseguit aquest objectiu. Això sí que està clar, de que si pogués triar, que ara canviaria la primera volta per la segona i la segona per la primera, i ara parlaríem d'una segona volta extraordinària, equip de revelació, puestos de playoff i tot això. Però això no se pot triar. Això a final de temporada de mirar. El nostre objectiu era arribar a la victòria número 10 per estar salvats, diguem, matemàticament. M'hauria agradat fer-ho antes. De fet, no és que m'hauria agradat fer-ho antes, és que jo m'hauria agradat jugar a playoff, com estàvem en tota la primera volta, vam estar a playoff pràcticament cada jornada. Però vull dir, hem de ser realistes, hem de mirar el que costa l'equip, i una vegada mirem el que costa l'equip i l'objectiu, si hagués estat per cost de plantilla, havien de quedar de 7.
4: És a dir, que la plantilla és la més barata de la categoria?
6: Sí, jo crec que sí. Això no vol dir que sigui el pressupost més econòmic de la categoria, això pentura n'hi ha d'altres que s'assemblen al nostre, però nosaltres tenim una idiosincràsia de silla que només de desplaçaments i, per exemple, de lloguer de vivendes, hi ha molt de puestos que no han de gastar el que gastem nosaltres, i això, aquests altres equipos, ho dediquen a la plantilla i nosaltres no ho podem dedicar.
4: Guillem, tu has dit que ha estat un èxit total, però per què han tingut que passar la penada que han passat? Perquè no guanyàvem aquest partit. Tothom va dir, guanyant un partit, molt salvarem. Guanyant un partit, molt salvarem.
6: Sí, sí. Això de, dia 8, de dia 8 de febrer que vam guanyar número 9 a Melilla, a partir de dia 8 i 7-15, a partir de dia 15 de febrer, ja dèiem això. Me n'en falta un. Sí. El que passa que ho han dit 13 vegades, i això és el que té record la gent, que el més recent, bueno, de fet, el més recent és la victòria de quasi 30 punts de divers, sí. Està clar. Però vull dir que això és 30 derrotes, després és una ratxa dolentíssima, si tu m'expliques els motius, pues no els sé. Pues no els sé, no sé exactament. Està clar que per exemple, el partit de divers van començar i els quatre primers tirs de tres que van tirar els van fer. Bueno, si això, aquests partits que hem estat a punt de guanyar hagués passat això, pues segurament haguessin guanyat tantes, però això és de part i aquí se tracta de ficar-la, i nosaltres vam tenir la sort d'hivern de ficar-la, i en Palmer, per exemple, la primera cistella la fa quan falten 50 segons perquè va el primer període. Duen un punt faltant 50 segons. I clar, i això marca tot un partit i ho vam fer a posta, clar, però no ho vam fer a posta. A vegades surt i a vegades no surt.
4: Però que a mi m'imagina...
6: No, digues.
4: No, sigues, Guillem, sigues.
6: No, que les circumstàncies de part és aquest, vull dir, de part té una cosa molt bona, que és que el guany està molt content, l'esponsor està content, els aficionats estan contents, l'entrenador està content, la junta directiva està content, però en aquell partit n'hi ha un altre que perd, i que l'entrenador no està content, l'equip no està content, els aficionats no està content. I això és de part. Pues el deport té això.
4: Sí, sí, sí. Però imagina, Guillem, que ara t'hauràs de seure...
6: Home, claro.
4: I el director esportiu que tu tens, i dir, i per què m'ho he llegat?
6: Juan Antonio, i ara mateix és fotudíssim, perquè ara mateix dubtant de tot. Juan Antonio, dubtant de tot, que a primera volta tenim clar que aquell el volum, aquell el volum, aquell el volum, aquell el volum, ja tots són dubtes, hòstia, i si mos torna a fer-lo la segona volta i tal. Vull dir, l'acabament de la temporada ha estat dolent i ha estat negatiu pel l'any que ve. Però es que ha vengut i això no ho pot triar. Ja t'he dit, si ho hagués pogut triar, pues, hagués triat canviar sols de les voltes.
4: Perdona que aquesta pregunta d'aquesta manera. Fareu net ara? No. Fareu net?
6: No, no podem fer net. No podem fer net.
4: Quants jugadors tens que... quants jugadors se queden ara mateix? Que tenen contracte per la propera temporada?
6: Bueno, ara mateix contracte només n'hi ha dos.
4: Dos.
6: Només n'hi ha dos. Ara mateix en Xavi Berassa, que se va lesionar per setembre i ha estat lesionat tot l'any i el va renovar perquè èticament un jugador que no ha pogut jugar se li ha de renovar sí. I quan vam fitxar en Alejandro Escariolo mos va demanar mantenir les mateixes condicions que tenia en Bon Palmer i nosaltres li vam dir que sí, vull dir, ara mateix només n'hi ha dos.
4: Dels altres, què farem?
6: Dels altres quedarà gent. Jo crec que intentarem, volem si ho aconseguim, de fer el mateix de l'any passat, d'agafar 4 o 5 jugadors de l'any passat per tenir una base i nova de començar de vell nou. Això jo crec que és el millor que te pot passar. Però també és una cosa és el que jo vulgui, una altra cosa és el que puguem fer. El que puguem fer. Amb això, per exemple, de part, és que no el coneixen molt bé, això que hem fet nosaltres ha estat bo per nosaltres. En el sentit que aquests jugadors que nosaltres ara volem, ara mateix, avui, no estan en massa disposició de demanar... No sé què, si hagués estat a al revés, que la primera volta ho feim malament i ara que vam fenomenals, aquests jugadors serien més mal de renovar. Vull dir, és que tot sempre ha de cercar el positiu
4: i el negatiu. Te sortiran més barats.
6: Sí, però vull dir, és que les coses, totes, sempre se basen en el mateix, sí. Juan Antonio Javier. Sí, sí. Sentit comú.
5: Sí.
6: I el sentit comú diu que és que si estàs de res, en lloc de perdre dos o haguessin guanyat 7, pues és que m'ho demanava 1.000, ara m'ho demanaria 2.000. Sí. I és que m'ho demanava 1.000, ara li poden dir, joder, i amb aquest de què has fet? Jo, amb 800, ja te
5: vas
6: tregar. Vull dir, és que, per desgràcia, pues, les coses funcionen així.
4: Jo crec que el més important ara també és l'entrenador. Has fotut.
6: Entrenador.
4: Supos que serà la primera peça que ho t'ha solucionat ja, com aquell
6: claro,
4: que diu, no?
6: Sí.
4: Ja pensava però... en entrenador.
6: Bueno, ara mateix no pensàvem en res, pensàvem en... Bueno, de fet, encara disfrutàvem una miqueta...
4: Sí. La setmana que ve.
6: Vull dir, ara aquests dies els jugadors se'n van, els ha d'acompanyar, pisos nets, cotxos, tot això, divers fins a roda de premsa de balanç de temporada i, diguem-se, despedida, i a partir de dilluns que ve, pues, ja començar a mirar què és el que mos va bé, què és el que mos agradaria, què és el que podem fitxar, que això és el principal, perquè agrada moltes de coses, però quan sents el que te demanen, els de dir, joder, pues no llegamos, eh? No és que arribem de me falta un poquito, és que...
4: Me falta muchísimo.
6: Exacte.
4: Guillem, un tema, me queden 5 minuts només, un tema.
6: Sí, tranquil.
4: Jo sempre dic que només hauria d'existir un equip. Com veus, si se torna per damunt la taula, l'existència d'un equip? No dic una fusió, però una unió entre els dos equips que tenim ara en Salepo.
6: Bueno, jo fa... Sempre que m'han fet aquesta pregunta, sempre he fet la mateixa resposta. No tinc cap inconvenient, puc xerrar amb el que vulguin xerrar. Ara, que els que vulgui fer això, els que pretengui fer això, ha de pensar que jo som el mateix que fa 4 anys. Jo no he canviat un àpice, jo estic assegut a la mateixa cadira, penso el mateix, tinc el mateix pensament, bueno, per el mateix, però tinc 4 anys més, també. 4 anys més, però que te serveixen d'experiència. I jo no vaig ser el que va promoure que hi hagi 2 equipos.
4: Políticament s'ha mogut, políticament tu saps que s'ha mogut.
6: Sí, ja se va moure l'any passat, el que passa que va ser massa tard l'any passat quan...
4: Però tu estaves quasi convençut, estaves quasi convençut, m'han dit.
6: Bueno, en el moment que ell ho va promoure ja no era impossible, Juan Antonio. Nosaltres teníem entrenador, ells teníem entrenador, nosaltres teníem 5 jugadors, ells en tenien 4. És que parlant quasi del setembre.
4: Hauria de ser ara, com aquí dius.
6: Exacte, vull dir, evidentment. Ara, i millor d'avui que demà. Perquè si no és demà i el dilluns qui ve, nosaltres a lo millor mos enviaran un entrenador que a lo millor mos agradarà, en Vicenç també i a lo millor també, i llavors ja hi haurà lió, llavors. Però si això s'ha de fer ja. Sí, sí. I, evidentment, i ho tenc claríssim, tothom s'ha de banyar. No només mos han de banyar jo i en Vicenç.
4: Banyar, jo vull hablar clar.
6: S'ha de banyar tothom.
4: Jo vull hablar clar. Jo tinc entès que vol rebre més o manco cada equip una subvenció de 370.000 euros. Més o manco. Per arriba, per abajo, que això és públic, perquè d'aquests estan ells.
6: Sí, això és públic.
4: Això és públic. Això mos dona un resultat de 740.000 euros. El que hauria de ser és que les institucions que aporten per separant juntin les quantitats i li donin a un equip. Si això s'ha fet així, tu ho sentiries?
6: Això és la primera passa, la primera condició que jo poso, perquè si no és així, no poden seguir així com estem.
4: O sigui, la condició que tu poses és que la subvenció que recibe cada equip se junta i se li doni a l'equip que neixi.
6: Efectivament. Efectivament. És a dir, jo no demano que mos doni més si mos juntem. Jo no demano que mos donin més, però que com a mínim mos doni el mateix.
4: Sí, sí. Me parlo...
6: El que, Juan Antonio, el que si m'ho donen això i m'ho diuen, vos juntau i vos donam 370, dic, i d'altres 370, per qui són?
5: Claro.
4: En Espereira, en Eduardo, en Espereira, per mi te vau fer una pregunta des de Galícia. Eduardo, ¿quieres preguntar algo a alguien buscant? A ver.
7: No, lo
4: rápido, estaba escuchando. Rápido,
7: Sí, no. Prácticamente es que lo ha comentado muy claro. Y cuando oigo hablar del Fuiwi, me viene a la mente lo del español que has comentado antes de fútbol. Es que es impensable.
6: Más o menos.
7: Un equipo que parece que nos estaba maravillando, ilusionando, que creíamos que podía incluso llegar al play, pero un premio, y de repente, en la última jornada...
4: Esto
7: sí es una experiencia para el año, para la próxima temporada.
4: Vamos.
7: Esto es lo vivido.
4: Vale, Oriana, una pregunta.
5: Sí, no, una curiosidad, sense donar xifres, però si estan per cent, què te costa més, el sou del jugador o els pis i el cotxe?
4: Bona pregunta.
6: Pues, mira, te contestaré. Deixa'm 10 segons que faci el compte. Pues mira, dels 12 jugadors que hem tingut, n'hi ha 50% que mos costa més el manteniment que el sou.
5: Que el sou, ja està dit tot.
6: El 50%.
5: El 50%, clar.
4: Pues, Guillem, 2 dies de descans, com qui diu, i empezar ja a treballar. I veurem si Javi Bonet, que ha d'haver tornat ja d'allà d'Itàlia, en sa futbol sala, pues, si vol començar a parlar...
6: També haurem de venir a veure en Paco.
4: Això ja és el tema. Bueno, Guillem, moltes gràcies i sort. Vinga,
6: adéu.
4: Bueno, Eduardo, gràcies. Edu.
7: Vinga, un abrazo.
4: Vale, pues, Rocco, m'ho entenem ja. Queda un minut per les 3, o ja, gràcies. I nos vemos esta noche a les 9 a Figo i TV, a l'edició de TV de Jugam a Fora Joc. Ho passen bé, adéu-siau.
5: Bon dia.

0: Pues muy bien, ya estamos aquí de nuevo. Y hay varios temas que antes de acabar me gustaría comentar. Martí, ¿partit més complet del Baleares d'aquesta temporada?
1: Jo crec que més complet no, perquè ja he vist partit molt bé. El Baleares l'he vist molt bé, inclús partit de Copa. El partit va ser un bon partit. Jo crec que el Baleares va fer un partit molt seriós. Jo crec que l'entorn era molt complicat, perquè aquell camp ja...
0: Això t'anava a dir, o sigui, jo crec que va ser molt bon partit pas contesta.
1: Pas contesta, vull dir, a part de rival, és vera que tenia un rival que per una banda sí que te donava bones sensacions, però per una altra, per exemple, defensivament, jo crec que és un rival que ataca molt millor que no defensa. Mos varen trobar amb aquests dos gols al principi, que mos varen també encarrilar el partit, però ells realment al principi defensivament van estar molt fluixets. És vera que llavors desenvolupàvem un joc per les bandes, eren capaços de generar, i hi va un moment, sobretot el darrer tram de la primera part, que mos varen apretar, que si mos haguessin fet allà un gol se ficava dins l'eliminatori. Però realment jo l'equip el vaig veure molt seriós. Després la segona part va tornar a agafar les rendes del partit, el Baleares, i va tenir el partit controladíssim, bé, amb un resultat immillorable, i home, ara de cara a la partida tornada s'ha de jugar sense dir que és un playoff, però vamos,
0: com som el Baleares? O sigui, jo divendres vaig xerrar amb un parell de socis i tal, i no, si ja empatàvem un 0-0, aquí ho rematàvem, ara estem amb un 0-3 i hem d'anar alerta, 0-3, cago en Déu, o sigui, jo no som dels que digui que està fet, però
1: jo aquesta setmana vaig estar parlant amb qualcú de l'equip, del club, i ho estàvem comentant, i joder, se poc que me feia era que aquest equip vengués amb un resultat positiu per ells allà, amb un 1-0, que es pogut passar
0: perfectament,
1: que un accident més pogut passar, i que tinguessin que venir aquí a tancar-se darrere, que és el que a nosaltres no ens costa molt, i allà era el panorama que menys volíem. Ara és tot el contrari, si volen fer qualque cosa, a part de viatjar i venir a jugar, s'han d'obrir.
0: Que van anar a menjar dos variatges, ja han encarregat, mira, en el fons de Sant Cristo, ja m'han dit que han encarregat ensaïmades, perquè aniran a cercar l'herd, i
1: menjaran de baixa per dur-se'n a l'herd.
0: Ja,
1: puta, no, bueno, ja. Jo crec que la situació és immillorable. Qui hagués dit una eliminatòria de playoff a aquest nivell, així, ho haguéssim firmat tots.
0: No te'n recordes els de l'any passat, que va ser Teruel, no?
1: Bueno, llavors ens faltarà la següent, si passàvem, que passàvem.
0: Anem a la primera. Martí, amb què te quedes? O sigui, resultat, actitud o sensació de control d'aquest partit?
1: Hòstia, jo amb aquest amb una cosa, Pep, i ho hem parlat moltes vegades, a vegades a micròfon tancat i entre nosaltres, jo crec que el que ha passat ara, el que estem visquent ara, no és una casualitat. No? Vull dir, això ve d'una feina feta d'enrere, que hi ha hagut moments on no ha sortit com us esperàvem, inclús han generat dubtes damunt si seríem capaços o no d'arribar al punt que estem ara, amb la intensitat que tenim, però jo crec que això és fruit d'una evolució d'un equip molt ben treballat, crec ja, tàctic i tècnicament, i mentalment jo crec que també, clar, guanyar fa riure, i duim molt de partit guanyant, i això mos dona molta solidesa. I jo crec que la clau és un poc la mescla de tot. Però no és casualitat que estiguem així com estem ara, no és casualitat la recta final de la Lliga, i crec que si estem aquí és perquè ha hagut un ballet inicial i s'ha treballat.
0: Són 7 victòries consecutives.
1: 7 victòries consecutives, però pensa que hi ha hagut moments de la Lliga que
0: no
1: veiem, que no veiem clar que poguéssim arribar a entrar inclús en Espanyol, o ha jugat les garanties.
0: Martí, vinga, pregunta del millón. Sincerament, i sin postureos de ràdio, eliminatori tancada o no?
1: Jo crec que sí, és més, si no passam aquest eliminatori, seria per fer sobirà.
0: No. Ara no me facis aquí de postureo. Digue'm el que m'has dit.
1: No.
0: Que si no passés l'eliminatori, què és el que fos?
1: A final, sí, que m'ho faltarà un altre, amb un altre rival.
0: No te dic això. Què m'has dit antes de començar el programa? Què feies en Socarnet, si perdien?
1: Bueno, sí, no, en Socarnet haurem de mirar. He mirat també si puc fer papiroflexia, no? Però no seria escàs, però sí que impossible que no passem.
0: Martí, evidentment aquest equip arriba en el seu millor moment de la temporada, o sigui, però què creus que ha canviat? O sigui, estem a físic, estem a mental, o que potser Luis Blanco ha donat en sa tecla? Que jo vaig per aquí,
1: Hombre, Luis Blanco ha donat en sa tecla ara, però aquesta tecla va començar a tocar en el principi. Jo estic d'acord amb el que mos ha dit ara, que ell sempre ha tingut una idea d'equip, una ideologia, una forma de plantejar les coses. Una altra cosa és que hi ha hagut moments que per una circumstància o per una altra no hagi sortit. Han tingut problemes de lesions, han tingut moltes, a més, lesions en posicions importants que no podíem arreglar. Hi ha hagut molta situació, que les situacions conflictives aquestes s'han pogut solucionar diguem, en sa multifuncionalitat de determinats jugadors que han canviat de posició i ho han fet molt bé, i tot això ens ha anat ajudant. Al final s'ha consolidat, els resultats també ens han ajudat, a poc hem anat a més, i ara mateix jo crec que anímicament està en una diferència brutal de fa 4 mesos.
0: Martí, ja per tancar, quin ambient esperam diumenge en l'estadi Balear? Jo crec que la gent ha de venir, no?
1: Jo crec que diumenge els balearicos tenim una part de responsabilitat damunt d'aquest playoff. Potser no damunt d'aquest eliminatori perquè està molt ben encarrilada i correm el risc un poc que hi hagi molta gent que se refagi, potser tingui dubtes de venir o no. Jo crec que els balearicos han de començar a estar tots ja junts diumenge que ve, han d'omplir l'estadi i ja començar a preparar-nos per la següent eliminatori, que allà sí que també tindrem molta, molt a dir.
0: Vinga, ara hem de fer un canvi de tema perquè avui no hem de xerrar tot el primer equip, playoff i Vigo, perquè si xerrem de finals, ojo en el juvenil, perquè victòria davant el líder, liderat per nosaltres ara, i ara una autèntica final per davant, no? I com sé que en Martí du ganes de xerrar de gelats, vinga, Martí.
1: Bueno, jo crec que jo, més que ganes de xerrar, sí que crec que mereixen una nota un poc més extensa avui, perquè per començar ahir som mal ferit, donava goig per el do, som mal ferit i estava ple de gom a gom.
0: Ambientar-ho, no? Ambientar-ho.
1: Hi havia gent de tot tipus dins el món del futbol base, des d'entrenadors, aficionats, pares, hi havia de tot, representants, hi havia un ambient espectacular. Se rebia la visita del líder, el líder que és un rival bastant potent. Jo personalment crec que el Balear és el millor equip, ahir ho va demostrar, perquè el rival ens va intentar fer mal però no va poder. El Balear se va sobredefensar molt bé i venia un rival bon que ens podia donar la sorpresa i la campanada. Pensa que venava el líder, van guanyar aquest partit, el líder ara és el Baleares i segueix depenent d'ell.
0: Espera un segon. Queda una jornada de Lliga.
1: Una jornada.
0: És correcte.
1: Exacte.
0: Vale. Ens enfrontem en el Palma.
1: En el Palma.
0: Que actualment està classificat en quina posició?
1: Està mitja taula. Mitja taula. 9, 10, per allà. Vale. Va.
0: I anem a casa seva.
1: Anem a casa seva. És un camp molt complicat. És a dins l'entorn d'escut del Sant Francesc. No és un filial perquè és un equip diferent en el Sant Francesc, que té que pot tenir una línia diferent a el que és aquest club, però està dins aquest àmbit.
0: Ho dic perquè no segueixen el juvenil i tal. Sí. O sigui, ara mateix, quant de punts li duim a la Penya Raval?
1: Un punt.
0: Un punt. A la qual ells, per passar-nos, haurien de guanyar i nosaltres no guanyar.
1: Ells guanyaran, el normal seria que guanyessin, perquè ells reben a dins que seva el Ferreries, que ja està descendit. És un partit on la diferència és brutal, el normal seria que el Peñarroba guanyés.
0: Vale.
1: Però si el Baleares ha de guanyar. Si
0: sí, i nosaltres hem de guanyar. Però en cas de nosaltres empatar, si ells empatassin...
1: Hem de guanyar.
0: Han de guanyar, sí o sí.
1: Perquè hem de veure vale. Que pugui... Hauríem de veure. No, jo crec que ara aquest partit s'ha d'anar a guanyar. Si se guanya aquest partit, el Baleares fa campió i el Baleares...
0: Puja divisió d'honor. No. Blanco i en botella,
1: blanco
0: o sigui...
1: Blanco i en botella, amb una temporada també amb altibaixos, i però que al final... Pues,
0: confiem que dilluns facem el programa i tinguem una doble alegria. El primer equip hagi passat l'eliminatòria i estem a la final del playoff.
1: I ja tinguéssim un descendit.
0: I que els nins, pues, evidentment, hagin pujat de divisió, no? I, pues, família, llegamos al final del programa. Permitidme una última reflexió. Perquè sí, lo de ayer fue importante. Muy importante, diría yo. Un 0-3 fuera de casa en una semifinal de playoff no pasa todos los días. Y además, no fue solo el resultado, fue la sensación, la seriedad, la personalidad, la forma de competir. Porque ayer el Atlético Baleares no parecía un equipo nervioso ni atenazado por el momento. Parecía un equipo convencido de lo que quiere ser. Y eso, sinceramente, hacía mucho tiempo que no lo sentíamos de esta manera. Pero ahora viene la parte importante. Porque este escudo ya lleva demasiadas historias a sus espaldas como para que nadie caiga en la tentación de pensar que esto está hecho. Nos hemos llevado ya demasiados desengaños. Tan solo el primer paso está dado, sí. Y además se ha dado muy bien. Pero todavía queda rematar el trabajo. El domingo no toca celebrar nada. El domingo toca ir al estadio y toca responder. Toca acompañar a un equipo que, con sus errores y sus momentos difíciles durante la temporada, que los ha tenido, ahora ha llegado el momento clave y hay que dar la cara, compitiendo y demostrando que quiere algo grande. Y ahora, Igual que nosotros les pedimos a ellos compromiso dentro del campo, creo que ellos también merecen sentir que fuera hay una afición que empuja, que acompaña y que está cuando más importa. Porque el primer paso está dado, pero el camino todavía no ha terminado, ni mucho menos. Y a vosotros, nuestros oyentes, como siempre, gracias a todos y a todas por vuestra fidelidad y acompañarnos una semana más desde el otro lado. Porque ser del Baleares no es fácil, pero al final siempre, siempre vale la pena. ¡Forza Athletic! The heart is a blue.